0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

No voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz s'obrirà. El líder nord-americà també ha dit que ha parlat d'un memoràndum d'entesa sobre la pau amb el

0: Les boires s'aniran trencant i al matí en conjunt es presenta molt assolellat. De fet, a aquestes hores del matí també tenim molts núvols alts i prims per la franja de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però, com diem, el diumenge es presenta molt tranquil i nuvolades que es tornaran a aparèixer sobretot al llarg de la tarda al Pirineu i Prepirineu, amb alguna gotellada que es deixarà veure sobretot per la zona de l'Aran i al nord del Pallars. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants i avui inclús a l'interior de les comarques de Girona, aquests valors de les màximes seran lleugerament més altes. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en successos, entre un i dos centenars de persones participen des d'aquest dissabte en una rave a Llardecans, al Segrià, segons ha avançat el diari Segre, i han confirmat Mossos d'Esquadra, l'ACN, la policia catalana, va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. De moment no s'han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa, el seu darrer disc, on ha presentat moltes de les cançons que formen aquest nou àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar l'Olímpic de Lió a la final per 4-0. En canvi, a la primera divisió masculina, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Seguim als Estats Units perquè aquesta matinada un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. Fonts policials han explicat que l'home era conegut pel servei secret i tenia una ordre d'allunyament perquè ja s'havia acostat als accessos de la Casa Blanca en diverses ocasions. A més, diversos mitjans nord-americans l'han identificat com Nasir

0: de persones continuen participant en una rave a Llardecans des d'ahir, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, com diem, de Llardecans. De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos porten a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surten en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. Parlem també de cultura. Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa. En el marc del festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge pels èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, a la primera divisió, el Girona no passa de l'empat a un amb l'Elx i cau al Pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a un amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després de que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre d'altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a obrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo. Segons ha explicat el servei secret, l'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui així oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Passem ara a donar un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè hi ha un parell de carrils tallats a la xarxa viària, el primer a la B20 a Barcelona cap al Nus del Llobregat i un altre, en aquest cas, a la C-17 a la Garriga, en sentit Barcelona. Marxem ara fins a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana es celebra la 44a trobada d'Olèrdola, que manté amplis incentius en la seva programació, entre aquests la possibilitat de fer un descens amb una supertirolina.

0: tirolina que s'instal·la aquí?
1: Sabent que a les 7 ja no es fa la tirolina, però és que ja abans hem de tancar la cua. A 6:45 ja normalment es para la cua perquè genera molta gent.
2: L'usuari més veterà de la tirolina a Olèrdola ha estat un home de 97 anys i els més joves han estat atrevits infants de 6 anys.
3: I en els esports, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al Pou de la segona divisió en un desenllaç de Lliga dramàtic. A Montilivi, el Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Monza. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després d'haver-lo negociat en diverses trucades amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a reobrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la seva bossa i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat després a l'hospital, on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en declaracions fetes a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per a combatre l'ascens de l'extrema dreta, el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falten tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord dels pressupostos, Junqueras ha tret pit d'aquests compromisos adquirits. I seguim parlant, en aquest cas, del Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, que està generant crítiques en municipis arreu del territori, que consideren que no s'ha escoltat prou a la veu local, ja que es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme i la biodiversitat. Per exemple, a les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que les comarques gironines ja s'estan promovent un manifest que compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu del territori, que demana aturar la tramitació del pla. En cultura, Javier Ambrosi i Javier

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Joan Aulès, de Frederic Guiset i de Pere Vigues. Radiarem dues estrenes, una petició, alguna de col·lecció. I acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat de més, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest compositor comencem escoltant la sardana titulada Tendre col·loqui, gravació de la Principal de la Bisbal de 1928.

Acabat d'escoltar Tendre col·loqui de Joan Vinyal, sardana enregistrada el 1928 per a descomptat en disc de 78 revolucions per la principal de la Bisbal, el tiple Enric Pernocell. A la tenora, Josep Coll. Dos dilluns es compliran 95 anys del naixement de Joan Aulès Sabartés. Joan Aulès naixia a Barcelona el 25 de maig de 1931 i va morir també a Barcelona el 19 de març de 2010 als 78 anys d'edat. Va ser un compositor i músic català vinculat a la indústria discogràfica. Va estudiar música a Barcelona amb el professor de la Vega, autor de molta música diversa, principalment ballables, cançons com el Plat de Fusta, himnes i unes 10 sardanes, algunes d'elles amb lletra i la meitat enregistrades. Girona, Bressol de la Sardana, Sardana de la Pau, Lleida, Port de Muntanya, Catalunya Endavant i la que escoltarem. Girona meva, des d'una gravació de la Copla Ciutat de Girona editada el 1977.

La Cobla Ciutat de Girona ens oferia la sardana de Joan Aulés titulada Girona meva. Continuem felicitant Frederic Guisset Fontorcí, que dimarts en complirà 56. Moltes felicitats. En Frederic Guisset, compositor i instrumentista vinculat a la música tradicional i sardanista de la Catalunya Nord, naixia a Bellisy-Billecoublay, a la regió de París, el 26 de maig de 1970 i ben aviat es va integrar plenament a l'ambient cultural català. És conegut sobretot com a flabiolaire per la seva activitat dins el món de la cobla, actualment molt reduïda, i la recuperació de la música tradicional russa llonesa. Va formar part de la cobla mil·lenària de la Catalunya Nord, de la que en va ser fundador, i també fou un dels impulsors dels Ministrils del Rosselló, grup dedicat a la recuperació dels instruments i repertoris tradicionals catalans del Rosselló. En aquesta tasca ha treballat especialment participant en activitats de difusió i ensenyament de la música popular. Com a compositor de sardanes, la seva obra està molt relacionada amb poblacions, entitats i aplecs, tant de la Catalunya Nord com del Principat. N'ha composat una quarantena. Tot i no ser un compositor mediàtic, és una figura apreciada dins els cercles sardanistes i de música tradicional catalana. Doncs de Frederic Guisset escoltarem una sardana que el 3 de desembre de 1995 dedicava al bateig dels gegants de Riudellots de la Selva. Gegants de Riudellots, amb la Principal de la Bisbal.

De Frederic Guiset, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Gegants de Riudellots. I dijous vinent es compliran 135 anys del naixement de Pere Vigues Ribes. En Pere Vigues Ribes naixia a Badalona el 1891 i va morir també allà a Badalona el 15 de setembre de 1967. Fou flabiolaire, compositor i director de cobla, molt conegut dins l'ambient sardanista barceloní i badaloní del segle XX. Comença els estudis musicals als 8 anys. L'any 1907, juntament amb Joan Aymerich, funda la cobla-orquestra La Badalonina, activa entre 1907 i 1912, i que més endavant es convertiria en la principal de Badalona, de la qual en fou director, flabiolaire i representant fins que es jubilà. El juliol de 1980 se li va fer un homenatge públic coincidint amb la seva retirada com a músic actiu. El 5 de maig de 1968, ja pòstumament, Badalona Sardanista i el Museu de Badalona li dedicaren un concert d'homenatge on era recordat com una figura molt estimada i activa en la promoció de la sardana. Com a compositor li tenim adotats només dues sardanes. El meu sentit comiat, la va fer quan es va jubilar, i La Teresina, obra familiar que dedicava la seva esposa. Ens l'ofereix la Cobla Montgrins des de l'LP Badalona Sardanista, editat el 1982. La Teresina, de Pere Vigues Ribes.

Hem acabat d'escoltar la sardana de Pere Bigues titulada La Teresina, interpretada per la Copla Montgrins de 1982. Anem per les estrenes. El diumenge dia 10 passat es celebrava al Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal un concert de celebració del 50è aniversari de la colla sardanista Marinada amb actuació de la Copla Mediterrània, que entre el programa presentava una sardana del seu solista de tenora, el Lluís Alcalà. L'escoltarem. Porta per títol Marinada 50.

Aquesta era l'estrena de Lluís Alcalà titulada Marinada 50, interpretada per la Cobla Mediterrània. I diumenge passat Figueres celebrava el seu 65è aplec de la Sardana, acte caracteritzat per programar estrenes. De les dues que va interpretar la Cobla Montgrins, escoltarem la titulada La volta a l'estany, de Josep Font i Font, gravació de la dansa catalana.

0: Sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: La volta a l'estany de Josep Font, estrenada diumenge passat el 65è Aplec de Figueres, interpretada per la Copla Montgrins. Informació per avui dissabte. A 11:45 del matí, a Lella, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Copla La Principal del Llobregat. A 1:00 PM, Cervià de les Garrigues, Aplec de les Veses, amb la Copla Tàrrega. A 11:45 PM, Badalona, a la plaça de la Rosa dels Vents, 82è Aplec, amb les Coples Principal del Llobregat, Marinada i Ciutat de Girona. A 6:00 PM, Esparreguera, a la plaça de la Pagesia, 38è Aplec, amb les Coples Viladolesa i Ciutat de Cornellà. Per 6:00 PM i 11:00 PM, Almacelles, a la Rambla de la Generalitat, 30è Aplec, amb la Copla Reu Jove. A 6:45 PM, Cardedeu, a la Fira de Sant Isidre, amb la Copla Xaloc. Per 7:00 PM, Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, amb la Bellpuig Copla. A 8:00 PM, Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, ballada vigília del 39è Aplec, amb la Copla Bisbal Jove. I a 9:45 PM, a Riu de Llos de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada amb la Copla La Principal de Banyoles. Ens aturarem a l'Aplec de Badalona per escoltar la sardana que no hi falta mai, sempre interpretada de conjunt. L'Aplec de Badalona, de Joaquim Nualart, interpretada per la badalonina Copla Marinada.

acabat d'escoltar la sardana de Joaquim Nualart titulada L'Aplec de Badalona. Es l'interpretava la Copla Marinada. Informació per diumenge. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda, a Sant Feliu de Guíxols, a l'Espai de la Sardana. 39è Aplec de la Sardana amb les coples La Principal de la Bisbal, Sant Jordi i Ciutat de Girona. A les 11 del matí a la Massana amb la Copla Ciutat de Manresa. A Morroig del Camp, 28è Aplec amb les coples Reu Jove i Principal de Tarragona. A 11:45 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Copla Principal de Llobregat. A 11:45 del matí a Castellà del Vallès, a la plaça del Calissó, amb els Lluïssos Copla. A Bescanó, amb la Copla Principal de Banyoles, a Reus, aniversari de la Colla Vella Dansa amb la Copla Reu Jove. I per les 12 del migdia, a Lleida, a la Glorieta dels Camps Elisis, a Plec del Cargol, amb la Copla Vents de Riella. A Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Baix Empordà. I a Rubí, a l'Ermita de Sant Mus, amb la Copla Ciutat de Cornellà. Doncs pararem el 39è a Plec de Sant Feliu de Guíxols per escoltar la sardana que s'interpretarà de conjunt. Obra molt nova i molt significativa que porta per títol Medalla d'Or del compositor Amadeu Escoda. Es l'interpreta la Copla Ciutat de Girona.

Era medalla d'or d'Amadeu Escoda, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Continuem amb la informació per diumenge. Ens hem quedat a les 12 del migdia, a la 1, bon matí. Sardanes amb la Cobla Rossinyolets, a Begues amb la Baix Llobregat. A la 1 i a 2:15 de la tarda, a la Jonquera, festes de Pasqua amb la Cobla Vila de la Jonquera. A les 4 de la tarda, a Jafre, al local social, amb la Cobla La Principal de Cassà. A 5:15 de la tarda, a Bàscara, amb la Principal de Banyoles. A les 6 de la tarda, a Montcadi Reixac, de Festa Major amb la Cobla Sabadell. A 6:45 de la tarda, a Sant Andreu de la Barca, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. I a les 7 de la tarda, a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la Cobla Bisbal Jove. Fa uns dies ens escrivia la Dolors i la Blanca de Lleida i ens expliquen que pel bon record que tenen de Banyoles els agradaria escoltar una sardana de Manel Sederra Puigferrer. Somni d'Orelles o qualsevol altra. De fet, totes les que va fer són excel·lents. Però arribarem precisament, per què no, Somni, i l'escoltarem en la versió que oferia la Principal de la Bisbal el 28 de desembre passat des d'un concert celebrat a l'Hospitalet de Llobregat. Somni de Manel Sederra i Puigferrer.

Somni, de Manel Sederra Puigferrer, ens la interpretava la principal de la Bisbal amb el seu solista de tenora, Ferran Mias. Ens falta la informació per entre setmana. Doncs per dilluns, a 4:45 de la tarda, a la Jonquera, a plec de Santa Llúcia, amb la Copla Vila de la Jonquera. A Tona, 82è, a plec de la Rosa, de Lourdes i el Castell, amb les Coples Ciutat de Girona i Sant Jordi. Per les 7 de la tarda a Barcelona, al casino L'Aliança del Poble Nou, gala de l'Audiència 3 dels Premis Preludi amb la Principal de Llobregat. Per dimarts, a 1:45 de la tarda, a Golmés, de Festa Major amb la Copla Montgrins. Per dimecres, a les 5 de la tarda, a Peralada, al Camp d'Esports, primera trobada, Copla Amics de la Sardana de Peralada. I per les 6 de la tarda, a Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament amb la Copla Ciutat de Girona. Per dijous, a les 4 de la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat, trobada sardanista de colles veteranes amb la Copla Ciutat de Terrassa. I per divendres, a les 7 de la tarda, a Barcelona, a la Rambla de Sants amb la Baix Llobregat. I a les 10 de la nit, a Cassà de la Selva, a la plaça de la Coma, 50a nit dels músics cassanencs. Doncs ara pararem al 82è aplec de la Rosa de Lourdes de Tona per escoltar la sardana programada de conjunt. Gran sardana de Fèlix Martínez Comín, titulada Mireia. Mireia.

0: 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, al terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tractava d'un home de 56 anys i veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 43 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 17 de les quals motoristes. I en plana política, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts per Catalunya a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al Partit Socialista li manca ambició sovint i a Junts li manca responsabilitat. També en una entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord de pressupostos, Junqueras ha tret pit dels pressupostos, dels compromisos, com diem, adquirits. I tornem a successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de maig dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona. Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campcentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer-hi bizums i transferències bancàries a través de mules per emmascarar la seva identitat real. Parlem ara també de cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat en aquest certamen després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacolla amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a una amb l'Elche i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un motorista va morir la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a zona al terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'investiguen a hores d'ara, el motorista va sortir de la via i va acabar perdent la vida. Es tractava d'un home de 56 anys, veí de Castellar del Vallès, i amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Seguim amb més successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana cap a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors. Obrim ara plana política. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el votin a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista concedida a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en una altra entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que precisament li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa als acords dels pressupostos, Junqueras ha tret pit dels compromisos adquirits. I en plana internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat el progrés que hi ha hagut en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. En un missatge a X, von der Leyen ha insistit que cal arribar a un acord que realment desencalli el conflicte, reobri l'estret d'Hormuz i garanteixi una plena llibertat de navegació lliure de peatges. I en cultura, el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món de la música. És el primer català que rep aquesta distinció. I en els esports, ahir el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i perd la categoria, baixant a la segona divisió en un desenllaç de Lliga dramàtic a Montilivi. El Barça també va tancar la Lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les dues.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Coll Fòrmic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
1: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
1: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar a la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que venen aquí a passar els estius.

0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
1: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
1: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornada, es preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
1: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
2: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
3: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
2: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont. Parlem de la Setmana de la Natura.
1: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
4: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
5: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
4: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
1: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
6: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritza la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
7: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
6: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi.

0: i per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament, en declaracions al programa Ciutadella.
1: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
0: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
2: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
3: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
2: I d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
3: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
2: Escoltem ara Sandra Ibars i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
4: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
5: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
3: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
2: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
3: Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
2: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llar de Cans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
3: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
2: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
3: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
6: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden, comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura, una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Segons l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Montse Masó, un hospital com el d'Olot i tot el seu equip ja és referència en matèria de salut i natura per molts centres de Catalunya.
7: Jo et diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents no només a les comarques gironines, diria. De fet, fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides. Fa 10 anys que estem treballant ja.
6: La jornada ha comptat, entre d'altres ponències, amb la participació de la directora d'Ipsalut, Maria Puigferrer, del gerent de CatSalut de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, o del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramia i Torrentà.
2: Canviem de terç. Una de les associacions d'animals de l'Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
3: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
8: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de Francolí, ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
9: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
8: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal, perquè asseguren que es troben en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Penjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de l'aplec del Cargol de Lleida, que avui tanca les portes amb un total de 200.000 visitants, una autèntica xifra rècord de participació. Una edició amb nous espais i amb això sí també molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
3: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
10: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
11: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit, la calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
10: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
2: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
3: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
2: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
3: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
2: I més premis. Hem de parlar en aquest cas també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
3: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
2: I encara més premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
12: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
13: I la veritat és que és molt emocionant, perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs bueno, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs es pot ser profeta a casa i bueno, i molt feliç.
12: D'altra banda, el premi a la iniciativa cívica va recaure en l'escola Ladi Oms en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olympic de Lió per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
3: Eva Pajor, amb un doblet i Cata Coll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb dos gols més al tram final del partit.
2: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bon dia.
15: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planter Xuriurdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després, al 85 ha tornat a marcar, situant el 2-1, i al temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1, momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
2: Doncs veurem com acaba tot plegat, Aleix. Moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a un amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
16: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
17: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços només petits detalls però la sensació és de frustració total.
16: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
3: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
2: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
3: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules, i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 i al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la cinquena posició.
2: I pel que fa al play-off d'ascens a la Segona Federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
18: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
19: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
18: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrada.
2: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
2: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme i d'aquesta manera escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
5: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un avanç de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
6: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que venen aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
5: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
7: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
5: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
2: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos, entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
2: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
3: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
8: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
3: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
2: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
9: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
10: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
9: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
11: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
12: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
11: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lap, col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
11: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
2: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
14: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
15: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona, que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la tercera edició del seu festival gastronòmic.
2: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha aplegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens n'informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
16: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i 2 cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
17: Pràcticament tots fan 2 o 3 tapes i per tant doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que per tant doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
16: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
0: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
2: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14a edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
19: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a que cada vegada tinguéssim més producte a les nostres terres i evidentment seguirem fent l'aposta ferma i decidida cap al nostre sector primari, concretament cap als pescadors.
18: L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors Sant Pere a les taules dels restaurants locals. Enguany la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar i es podrà gaudir fins el pròxim 21 de juny.
0: Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
2: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
20: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
21: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
20: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
2: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que ha marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. El miler d'espectadors que han assistit a la vetllada han quedat captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora. Un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums.
1: Seguim parlant de música, en aquest cas, en un concert que no es celebrarà perquè la cloenda del Festival de Piano Toca'm de Tortosa a càrrec de Manu Guix s'ha suspès per motius de salut, segons ha informat l'organització del certamen.
0: L'actuació estava prevista per aquesta nit a partir de les 9 a la plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci, des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, totebags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clicho, Zippies o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Prats Aizen, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé, quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits. Reconec de peques, està quedant molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintacares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zipi gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2 i gairebé 49 minuts. Moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
0: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant, en aquest cas, de futbol masculí. Una mala notícia: el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
5: Un Michel que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: El Barça va tancar la lliga amb derrota del camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Aquest matí, penúltima jornada de l'ACB, un bàsquet Girona ja sense massa coses en joc. Visitava el Bilbao Bàsquet. Coneguem, doncs, com li han anat les coses a l'equip gironí. En directe des de Girona FM, Marc 3R. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs derrota. Nova derrota del bàsquet Girona. És la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden amb 13 victòries, ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts a un Girona que ha començat molt bé guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que n'ha fet 20 més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals, i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart amb dos triples als últims dos minuts del nord-americà Darron Hilliard. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona a Fontejau.
1: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
0: I després d'assegurar la classificació als play-off de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el Sant Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un Sant Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
9: Que Burgos està en una bona ratxa, hem ganat 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
8: Si la clasificació es quedés com està actualment, amb la penya en 6a posició i el Barça en la tercera, hi hauria derbi català en la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontejau.
1: Recuperem informació futbolística. En aquest cas ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
0: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules, i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
1: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
8: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
10: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
8: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrada.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia, perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
0: El partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals els andalusos van estar més encertats. I d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
3: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passi en aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
4: Estan atacant a cada 2x3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes, en recorda la víctima. I parlem en plena política catalana, ja que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha justificat la seva aprovació dels pressupostos, assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I anem en plena de successos, ja que la nota negativa d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45. Precisament obrim en plana cultural parlant de Lleida, ja que avui tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Amb unes 200.000 persones han passat per al recinte dels Camps Elisis, que enguany ha reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I passem de Lleida a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarracoviva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I parlem en esports, ja que el Barça ha guanyat la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olympique de Lió per 4-0. A partir de les 7 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
6: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarth i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Empordà i Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant a cada dos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: I la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes i de la pagesia d'Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la Implementació de les Energies Renovables a Catalunya, conegut com a Plater. Una primera mobilització duta a terme aquest diumenge a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren és una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem de política, en aquest cas parlem d'Esquerra Republicana de Catalunya i del seu president, Oriol Junqueras, que avui ha justificat perquè ha avalat els pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ja en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. En successos, avui hi ha hagut la mort d'un motorista, ahir a la tarda, disculpin, en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, 3:45. I en cultura, Lleida precisament tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. Ja en esports, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau a la segona divisió, mentre que el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Son las 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona amb 141 antecedents policials en un dispositiu contra els robatoris violents de cadenes. L'operatiu es va dur a terme el dijous 21 de maig entre les 2 i les 11 de la nit als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai-Càtena contra la multireincidència. En paral·lel, els Mossos també van denunciar 4 persones amb 105 antecedents i van identificar 52 més amb un acumulat de 661 antecedents. I parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou reclamen que els trens de Rodalies regionals i mitja distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències. Manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I ens anem a Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, on la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes d'aquesta zona, sobretot de la pagesia, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, el conegut Plater. Una primera mobilització duta a terme avui a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren que ha de ser una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem en clau política de Catalunya, ja que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Així ho assegura i ho fa servir com a argument el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha donat avui aquest argument per avalar els pressupostos aprovats amb el govern socialista en una entrevista a La Vanguardia. Precisament també en aquesta entrevista ha retret als socialistes la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. I ens anem a Girona, on un centenar de veïns d'aquestes comarques s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Vida Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. En cultura, a Lleida tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I seguim en plana cultural, ja que Jordi Servall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció. I per últim, ara a les 7 a l'Avinguda Maria Cristina, està previst que comenci la festa de celebració de la quarta Champions del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Hola amics, molt bona tarda i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Ràdio Cardedeu i de dos companys d'aventures, com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que és el Loren, ja el sentiu.
1: Sí, el Jordi avui ens ha fet el salt, muy mal, era el nostre tercer home, ara el nostre tercer home és el Loren.
2: D'aquí 15 dies vindrà el...
1: Vale, vale, també trobem faltarita, una abraçada molt forta, però bueno.
0: Sí, n'hi ha baixes avui. I bueno, comencem amb The Hornets. Al setembre de 2016 es forma una banda bàsicament per avorriment i sense motiu aparent. Dos germans, el veí amic i el baterista que s'uneix més tard. Tots ja tenien certa experiència musical i el resultat va ser senzill. Sou autèntic, sincer i a l'estil dels 70. Després d'una sèrie de concerts i senzills, treuen el seu primer àlbum a l'estiu del 2021. Anem a sentir d'aquest Heaven Down a Stone, el tema titulat Superman Nige. Ojo, eh? Cuidadín. The Hornets.
1: Venga.

Molt bé, seguim obrint foc aquí al Sonic Reducer, avui que aquí a Cardedeu és la fila de Sant Isidre, cosa que després per anar al bar ens costarà més aparcar. Però bueno, jo començo la meva intervenció amb una mica de promo. Com sabreu, tinc certa vinculació amb els festivals de cinema terror per ser membre de Caro Terror. Doncs bé, aquest any un festival germà, el Creepshow Apologia del Terror, de Badalona fa 20 anys i ho volen celebrar a lo gran. El festi es celebrarà en dos caps de setmana, repartits en una jornada de cinema i curs el 26, 27 i 28 de juny i una altra literària el 4 de juliol. Per escalfar motors, aquest divendres 29 de maig a les 10 de la nit organitzen un concert a Estraperlo Club de Ritme, també a Badalona, amb els irreverents Ratpenat, a banda barcelonina de punk rock, hardcore i metal, que destaca per les seves lletres directes en català. En la seva proposta artística entrellaça una actitud irreverent amb una estètica inspirada en el cinema de terror de sèrie B, el gore i la crítica social, i en directe són una puta bomba. Anem a escoltar-los. Això es diu 100% indústria.

0: Molt bé, per fi tornen Social Distortion, posant fi a 15 anys de silenci discogràfic amb el que és el seu 8è àlbum, Born to Kill, 11 cançons en què prometen un so fort que ha marcat generacions al rock and roll nord-americà. Entre els temes trobem col·laboracions de Lucinda Williams i també de Venom Tech, de Tom Petty and the Heartbreakers. Tonen incorruptibles, la banda liderada per Mike Ness ja ha recuperat d'un càncer d'amígdales que l'ha tingut bastant fotut. Presentaran el seu nou material a l'Azquena Rock Festival el 20 de juny dins de la gira europea. Posteriorment s'embarcaran en una gira pels USA amb Descendants i The Chats com a teloners. Anem a sentir aquest nou Born to Kill, el tema titulat The Way Things Were.
1: Bandaca.
0: Social Distortion.

0: La historia de siempre. Chico conoce chica, chico pierde chica, chica conoce chico. Chico olvida chica, chico recuerda chica. Chica muere en trágico accidente en globo anunciando pescado en conserva del norte.
1: ¿Bonito?
0: No, fue horrible.
1: ¡Oh, pobre!
2: Molt bé, seguim amb With No Severity, una banda de punk and roll procedent de Grècia, de la que no he pogut aconseguir gaire informació. Només consten dos llançaments discogràfics, un disc homònim que data 2014 i un altre el 2021, Journey to the Land of the Dead, a través de He Gain Productions. Doncs bé, aquest disc conté temes com aquest No More, With No Severity.

Anem ara amb el penúltim disc dels Californians de Bronx. Ells són musicalment molt contundents, sempre ho han estat. Emman Cautran i companyia són des de fa anys una de les meves bandes favorites i el seu discurs és un arsenal sonor de doble tall que agita consciències. I no s'acomoda en una fórmula fàcil i repetitiva, sinó que desborda amb mala llet a força de bones guitarres i sorprenents melodies propulsades per una gran base rítmica. Aquest 5, que es diu així el disc, són 11 cançons en poc menys de 35 minuts, que no et donen un respir. Breus, directes i al gra, fidels al seu estil i alhora reinventant, regalant-nos un altre bon grapat de temes que no ens hem cansat d'escoltar en una bona temporada. Anem a sentir d'aquest penúltim disc que ja fa temps que el vam punxar per aquí. El tema titulat Channel Islands. Ya sabes, las islas Channel, esas que están los textos que cuando van a colonizarlos les fuetan flechazos a los curas. De Bronx.

0: Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb la banda alemanya de punk rock satànic Christmas, que són uns autèntics supervivents. 13 llançaments en 10 anys de carrera, amb més de 500 concerts a 13 països, i 14 membres que van deixar la banda esgotats de la maquinària de hardcore que és Christmas. El seu darrer llançament va ser el 24 de desembre de 2024, deu ser per això que es diuen Christmas, que el nom és molt curiós.
1: Commemoratiu.
0: I el disc es diu Fear of Romance, una altra mostra del seu estil que va directe a Gray i a la jugular. La tercera pista d'aquest disc és aquest tema, Maggot, Christmas.

Molt bé, seguim amb Death Pioneer, que va ser el primer senzill del quart àlbum d'estudi del power trio suec procedent de Malmo, Liar TF Bandit, anomenat Icon, llançat al maig de 2024. Segons la banda, la cançó és un homenatge als instigadors fonamentals de la música rock i tracta sobre l'art de preservar un llegat. Així que anem a escoltar aquests habituals del programa. Aquest track es diu, com deia, Death Pioneer, Liar Thief Bandit.

Anem ara amb The Cure. Calcutta Sunrise és un disc més que interessant i sorprenent d'aquesta banda sueca, sense complexes, que tant els hi dona si és high energy com si és garage rock. Ells són reptils i es mouen per estímuls, i ho fan amb molt bon gust. Un LP obligatori per a tot amant de les guitarres de tota la vida, els sons bruts dels 60s i els riffs demolidors en general. Del millor d'aquell any, sí senyor. Anem a sentir aquest Calcutta Sunrise del 2017, el tema titulat Take a Look at Yourself, The Cure.

Wow, molt, molt xulo. Continuem, contem una altra banda potent que es diuen Witch Doctors, que és una veterana banda de garatge punk originària de Londres i formada a principis dels anys 90. Són coneguts per la seva mescla explosiva de punk rock dels 70s, rockabilly, garatge dels 60 i tocs de country. La banda està liderada pels socis compositors Andy Last, a la veu i guitarra, i Tony Major, a la guitarra i veu. Al llarg de la seva carrera s'han guanyat una reputació com una de les millors bandes de directe del país, arribant a compartir escenaris amb llegendes com Ramones, The Dabnet, The Cramps o The Fleshtones. El 2016 van publicar Voodoo Eye, el seu quart disc, que conté temes com aquest potent New Set on Wheels, Witch Doctors.

Molt bé, després d'escoltar el legendari Michael Monroe, continuem amb Rockets, una banda finlandesa procedent de Helsinki, fundada el 2017. La seva música és un rock escandinau que veu també de les fonts de Detroit, Rollo Stooges i MC5, i Austràlia via AC/DC sense deixar de banda el so garatge. Van debutar amb un parell d'EPs, Rockets i Speed and Sound de 2018, i a 2019, abans de publicar el seu primer LP, Fast Times, el 2020, i Break Free, el 2022, amb una discografia que es tanca de moment amb el disc Bad Choices, de 2025, i un directe d'aquest mateix any. Doncs del Bad Choices anem a escoltar el tema del mateix nom, Rockets. Uau!

0: La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec de The Hammen. Ells fan una versió de Jonathan Richman, que va començar a tocar la guitarra als 15 anys i a principis dels anys 70 va formar The Mother Lovers. El seu so cru i minimalista va ajudar a aplanar el terreny per a l'aparició del punk rock. Este era el de Vampiresa de Mujer.
1: Sí, era... Amor guai.
0: Doncs els Hammen fan una cover del tema del bo de Jonathan titulat Chick Racket. Anem a sentir-la de Hammen, ja, hòstia, ja.

De puta mare, seguim aquí al Moment Cover amb Brad Marino, un habitual del programa, ja que sóc molt fan del seu power pop contagiós. Músic hiperactiu, multiinstrumentista i membre de bandes com The Connection, The New Trocaderos o Tommy and the Rockets. En solitari també té una bona discografia que va ampliant dia rere dia i on no falten les covers com la que posarem avui. Es tracta d'una cover del tema Another Sad Lonely Night, que és un clàssic del 50 original de Bobby Fuller Fur, que porta sense dificultat al seu terreny. En aquesta ocasió compta amb la participació de dos aliats, Joe Queer, líder dels The Queers, i Geoff Dahmer, el membre de The Connection. Anem a escoltar-la. Another Sad Lonely Nights, Brad Marino.

0: veces oigo ruidos por la noche y me asusto. Creo que hay un fantasma en mi armario.
1: Escúchame bien, hijo. Los fantasmas no existen. Caso cerrado.
0: ¿Y qué existe que asuste tanto?
1: ¿De verdad quieres saber lo único a lo que deberías tenerle miedo?
0: Sí, quiero saberlo.
1: Vudú.
0: ¿Vudú?
1: Sí, vudú. Esa mierda te vuelve majareta. Y es 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
0: Te lo prometo, papá.
2: El vudú es lo único cierto que hay. I anem ara amb American Sharks. M'estaven esperant amb els braços oberts i les guitarres en l'aire per tornar-me boig amb el seu tercer disc d'estudi titulat Not Dead Yet. Aquesta banda es forma el 2013 en format power trio, a la vella usança i maneres el més analògiques possibles. Aquest mateix any publiquen el seu debut homònim, que ja els permet obrir concerts per a bèsties pardes com Clutch, G-War o Red Funk. Anem a sentir aquest Not Dead Yet, el tema titulat Flowers for the Dead. American Sharks.

Sí, senyor, seguim. Victorious va ser el quart llarga durada de la banda australiana Wolf Mother, que va ser llançat el 19 de febrer de 2016. Andrew Stockdale, líder i únic membre fix de la banda, va escriure totes les cançons i va gravar totes les veus, guitarres i baix, sent ajudat només als teclats i les bateries. A Victorious, Stockdale ofereix una mostra més del seu rock mastodòntic, que remet clarament a bandes setenteres com Led Zeppelin, Black Sabbath, Blue Cheer, fins i tot Iron Butterfly o similars. Wolf Mother havien debutat 10 anys amb un disc homònim que va tenir un èxit espectacular que no es va repetir als següents treballs, potser perquè es va perdre la novetat, la sorpresa, o més probablement perquè, tot i tenir els mateixos elements, la fórmula no funcionava tan bé i els discos són més irregulars. Això passa també amb Victorious, tot i que no és un mal disc ni molt menys. Anem a escoltar un tema, el tema que obre el disc i que porta per títol The Love That You Gave, Wolf Mother.

Piper Keenan és el líder de Corrosion of Conformity. Qualsevol que porti mitja vida amb això coneix aquesta banda. Molts han estat els avatars del grup, sobretot els últims temps on van patir la trista desaparició el 2020 de l'explosiu Red Malin, membre originari i sempre fidel al projecte darrere de la bateria. Així com la marxa amistosa el 2024 d'un altre membre de ple dret, el baixista Mike Dean. Van saber refer-se i rearmar-se per continuar el seu compromís en Corrosion i no deixar morir a una de les bandes més importants i carismàtiques del crossover de principis dels anys 90. Ells han tret disc aquest 2026 titulat Good Good Bad Men i d'aquest nou àlbum sentirem el tema titulat Final Down, Corrosion of Conformity. Vamos pa allá.

Molt bé, seguim amb una banda de blues rock d'era setenteros, influència Southern, procedents de West Virginia, amb el nom de Stone Machine, formats per Jason Mays a les veus, Dirk Blevins a la guitarra, Jamie Hall al baix, Jeremy Hall a la bataca. Entre les seves influències es mencionen a Bad Company, Free, Lynyrd Skynyrd o ZZ Top. Em costen tres llançaments discogràfics, dos LPs al 2012, Stone Machine i American Honey, i un tercer al 2014, Rock I'm Dead, que deixava clar les intencions de la banda. Anem a escoltar un dels temes d'aquest Rock I'm Dead de 2014. Això es diu Rock and Roll Star, Stone Machine.

Els Motor Sisters són en Jim Wilson, de Mother Superior, Scott Ayan, de Anthrax, Pearl Adai, esposa del mateix Ayan i filla del desaparegut Mil Loaf, en Joey Vera, de Armored Chain i Face Warning, i John Tempesta, ex-bateria de The Cult. Ells són els integrants d'aquest supergrup que van llançar el seu relatiu debut discogràfic. Tenen un primer àlbum amb cançons sobrants de Mother Superior, sota el nom de Get Off, i tret per Metal Blade Records. Així que suposo que aquest serà el seu primer LP oficial. Anem a sentir d'aquest debut el tema titulat A Hole, Motor Sister. No sé ni el que digo ja.

0: Yeah, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. No! Sonic número 332. Avui a la que és Fira de Sant Isidre, a veure si ara podem trobar un lloc decent per aparcar i tomar-nos una fresca i unos pinchos morunos. Aquí aquests tres homes, Rafa, a los micrófonos,
1: que huele a chotuna aquí ya.
0: Y Loren a los berridos. Salutacions i abraçades als absents de dia, Jordi Arita, i un petó i una abraçada molt forta també als oients habituals. I res, poca dia. Tornem en un parell de setmanes si res no es torça. No sé si el Rafa té alguna cosa a afegir.
1: No, presenta't en callar que esto huele a chotuno ja.
0: Huele a chotuno? Huele a cerrado. Doncs bé...
1: Massa testosterona aquí.
0: No, doncs avui marxem amb una balada de ni més ni menys que dels Judas Priest, que també tenen temps per moments tendres. El tema en qüestió estava inclòs en el seu disc Sign After Sin, del 1977, un disc que contrastava de manera destacada les balades amb el heavy metal progressiu. Aquesta cançó en concret la va escriure Rob Halford i Glenn Tipton. Potser l'hauria d'haver posat una mica més endavant, perquè es diu Last Rose of Summer. En fi, que sigueu molt feliços, ens trobem aviat. Vinga, llarga vida al rock and roll, nois.
1: S'estimem!

0: de Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
1: ¡No!
2: Veus del passat.
3: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9:05 del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
4: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
3: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Genjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
5: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers. Van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver... La meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era...
6: Era un germà que jo me l'estimava molt.
3: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. van patir els estralls de les bombes que Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
3: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
4: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
3: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Peric i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
2: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
7: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
2: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
7: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
2: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
7: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
3: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
4: Dia trist. 4 bombardeigs. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
3: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
4: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
2: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
3: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: Son las 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a la 2 a Jorba en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7 a Avinyonet del Penedès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle volcat a Linyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de l'altitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona, també una mica de lentitud. Això és tot. Bona tarda.
1: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformí, que Osona, al terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Hi ha en esports des de fa una hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i a la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: I shouldn't have come here.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc, de 8 a 10, cada dissabte i cada diumenge a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català, que ens porta ara mateix també a Badalona, perquè l'OSPI continua apretant a minut 112, ja a la pròrroga, en queden 7 i mig aproximadament, més temps afegit, l'OSPI buscant el quart gol que el classifiqui per la gran final catalana, on ja espera el Cornellà. De moment, Badalona 1, OSPI 3, l'OSPI que ha aconseguit forçar aquesta pròrroga, aixecar el 0-2 en contra que portava del partit de Nadal, i ara està buscant el gol perquè, com dèiem, com que el Badalona a la Lliga regular es va classificar en millor posició, al final de la pròrroga, si acaben amb aquest 1-3, es classificaria el Badalona. No hi ha tanda de penals. Un gol de l'OSPI, això sí, ho canviaria tot. Seria l'OSPI qui es classificaria. De moment, 1-3, minut 113 ja de partit a la pròrroga i l'OSPI que continua apretant. I a tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Us havíem explicat ja doncs els horaris que tindran Sabadell i Europa a partir de la pròxima setmana en la semifinal del play-off d'ascens per pujar a segona divisió. I ens quedava per comentar també el partit del Nàstic, que va empatar un al camp de l'Hèrcules i va aconseguir la salvació in extremis a l'últim partit, però el conjunt tarragoní respira i aconsegueix mantenir-se una temporada més a la primera federació masculina, tot i que era un equip que teòricament estava dissenyat i construït per estar a la zona alta. Ahir, en aquest programa, la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, que parlava amb el capità, Òscar Sanz, que deia això.
1: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso, la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final, pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente como vosotros no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
0: 8 i 33, parlem del play-off d'ascens a primera federació femenina. Avui s'ha jugat la tornada de la final. Ho portava molt bé Ona Sant Adrià, que anava amb un avantatge de 4-1, però el destí ha estat molt cruel per al filial del Badalona Women.
2: Un partit que ha acabat guanyant la Reial Societat B per 4-1 a l'Ona Sant Adrià, i els penaltis, després de la pròrroga, ha acabat guanyant la Reial Societat B.
0: Doncs un partit molt cruel, perquè com dèiem, guanyava 4-1 al partit d'anada d'Ona Sant Adrià, s'ha avançat avui 0-1, per tant, el marcador global era de 5-1, tenia 4 gols de marge al conjunt de Sant Adrià. Abans del descans ha empatat la Reial Societat B, però és que hem arribat al minut 84 de partit amb 1-1. Per tant, el conjunt de Sant Adrià tenia 3 gols de marge. Ha marcat en aquests últims minuts 3 gols la Reial Societat, l'últim al minut 99, i amb una posició bastant dubtosa de la jugadora que remata gol, han forçat la pròrroga. A la pròrroga ja no ha passat res més i els penals ha acabat perdent una Sant Adrià, que per tant continuarà a la segona federació femenina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: L'Ona Sant Adrià disputava aquest matí el partit de tornada de la final de play-off d'ascens a primera federació davant la Reial Societat B. A l'anada, les adrianenques havien aconseguit un valuós 4-1 a casa, un resultat que deixava molt encarrilat l'objectiu de l'ascens. L'eliminatòria encara es va posar més de cara quan al minut 35 Nerea Carmona va avançar l'equip entrenat per Miqui Olle, aprofitant una acció a pilota aturada després d'un córner. Amb el 0-1, l'Ona ampliava encara més l'avantatge global. Tot i això, l'alegria va durar poc, ja que en la jugada següent, Carlota Chacón va empatar el partit per a les donostiarres. Durant bona part del duel, l'Ona va saber controlar el marcador i el ritme del joc, però el tram final va resultar fatídic. Al minut 85, la Reial Societat B va fer el 2-1 i va sembrar el nerviosisme entre les visitants. 3 minuts més tard, arribava el tercer gol de les Xuri Urdi. I ja en el temps afegit, al minut 97, les basques van aconseguir el 4-1, que igualava l'eliminatòria i enviava el partit a la pròrroga. En el temps extra, cap dels dos equips va poder desfer l'empat global i l'ascens es va decidir des del punt de penal. A la tanda, la fortuna va somriure a la Reial Societat B, que es va acabar imposant per assegurar l'ascens a primera federació. D'aquesta manera, es tanca de la manera més cruel la temporada per a l'Ona Sant Adrià, un equip que al llarg del curs ha destacat per la seva solidesa col·lectiva i per un futbol ofensiu brillant que l'ha portat a quedar-se a només un pas de l'ascens.
0: Doncs el Barça B serà l'únic equip a Primera Federació Femenina l'any vinent, perquè recordem que aquest any tant la EM com l'Europa han baixat a Segona Federació Femenina i per tant jugaran juntament amb Bona, Sant Adrià, amb Espanyol B i amb Barça C, que va pujar en aquesta Segona Federació Femenina. Vinga, i qui està intentant pujar a Segona Federació Masculina són quatre equips catalans que disputen la tornada de la primera eliminatòria. Continua la pròrroga, Eric, a Badalona.
2: Sí, de moment, minut 118, arribarem als 119 últims minuts de la segona meitat de la pròrroga i el resultat que continua igual, que ha acabat els 90 minuts principals del partit. 1-3, guanya l'Hospitalet.
0: Doncs amb aquest resultat el Badalona seria l'equip classificaria, ja ho diré, per la final catalana, on ja l'espera el Cornellà, que ha passat també a la pròrroga aquest migdia.
2: Cornellà 1, Vilanova i la Geltrú 2.
0: Doncs un guió similar al que ha passat en aquest primer partit, perquè el Cornellà havia guanyat 0-1 en el partit d'anada. El Vilanova ha guanyat 0-1 en els 90 minuts, ha forçat la pròrroga, només començar la pròrroga. Ha marcat el segon, però el Cornellà a última hora ha deixat el Vilanova sense premi en un molt bon partit del conjunt del Garraf. Canal Blau, Xavi Fernández.
4: La crueltat s'ha tornat a creuar en el camí del club de futbol Vilanova. Els de Genís Sant Pietro han guanyat 1-2 al camp del Cornellà, però acaben eliminats d'aquesta fase de play-off d'ascens a Segona Federació. Si ja venien amb la mosca rere l'orella després del partit d'anada, on només va haver-hi un equip buscant el gol, va ser el Vilanoví, i en canvi el Cornellà va acabar enduent-se el botí d'un 0-1, doncs avui gairebé tres quarts del mateix. És cert que els d'Ignasi Sanabra han estat una mica més protagonistes en la primera mitja hora de partit. Santi Guzmán ha tingut un parell d'aproximacions que perfectament podien haver fet avançar el Cornellà, però després la resta de partit ha estat un monòleg, possessió, joc, proposta ofensiva d'un club de futbol Vilanova que ha abordat el futbol, que ha tingut tancat a la seva àrea el Cornellà i que fins i tot ha trobat el camí del gol que tantes vegades li ha costat aquesta temporada aconseguir fora de casa. Ha marcat el 0-1 en l'arrencada de segona meitat i després de molta estona mereixent-ho i fent d'Isaac Vila el gran protagonista del Cornellà, evitant totes les rematades del Vilanova, ha acabat sent una centrada de Zurdín que ha rematat Joan Reventós a gol de cap. 0-1 pel Vilanova. Un 0-1 que enviava el partit a la pròrroga, però que, evidentment, no servia, perquè els vilanovins, al no haver-hi penals, haguessin quedat eliminats amb aquest marcador a favor del Cornellà. Una pròrroga que s'ha jugat contra 10, perquè Ot Serrano ha vist dues targetes grogues i ha deixat el Cornellà en inferioritat numèrica. Al primer minut d'aquest temps extra, una passada d'Àlex Frutos per Pol Gimeno acabava de rubricar la remuntada 0-2, i en aquesta pròrroga el Vilanova ha tingut tres ocasions claríssimes, mà a mà contra el porter, per fer el gol que hagués sentenciat la seva classificació. Però ni Joan Reventós, ni Joan Torrents, ni Albert Celma, ni sobretot Sam Mendiaye, en una acció de 2-1, han fet una doble paret amb Derek Cuevas, però ha acabat rematant desviat quan tenia el gol de cara. Totes aquestes oportunitats li han acabat marxant al Vilanova i el perdonar en una jugada aïllada amb el Cornellà amb prou feines passant del mig del camp, però en una falta penjada a l'àrea, la pilota li ha acabat arribant a Alejandro Pereira en un rebot i ha acabat marcant el gol que no evitava la derrota, però que sí permetia la classificació del Cornellà per aquesta fase final del play-off d'ascens. Crueltat absoluta per un club de futbol Vilanova que ha acabat dempeus, orgullosíssim de la temporada, però evidentment derrotat al veure escapçada la seva classificació per aquest pas definitiu de la promoció d'ascens.
0: Arribem ja en temps afegit al Badalona 1, Ospi 3. Ha tingut una falta directa ara l'Ospi a la frontal de l'àrea. Ha sortit fora. 3 minuts afegit té l'Ospi per intentar marcar el gol que capgiri l'eliminatòria. Si no marca, serà el Badalona qui passarà a la final davant d'aquest Cornellà. Els dos partits els estem podent seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El d'aquest migdia, el Cornellà-Vilanova, després del partit hem escoltat diversos protagonistes. D'una banda, un jugador de cada, Marc Fernández, el capità del Cornellà, Joan Reventós, un dels golejadors del Vilanova.
5: Sabíem que era molt difícil. El Vilanova, per mi, és l'equip que millor juga a futbol de la categoria. Molta estona hem tingut de dir la pilota, però bueno, al final hem lluitat fins al final i hem tingut la sort. A lo millor ens ha faltat això una mica durant la temporada, que a vegades hem patit de joventut, d'errors que es podien, que no passessin, i avui, pues, bueno, tot el contrari. Fàcil que passi serà un partit difícil. Llavors, ara sobretot a recuperar, i ja dilluns, dimarts, ja començarem a veure el rival que ens toca.
6: Ara mateix estem molt fotuts, ho veiem molt a prop, hem fet tot el que havíem de fer. No s'ha acabat donant, però superorgullós dels jugadors, a tota la família que s'ha fet i res, no ens queda res a dir, ho hem donat tot al camp, no ha acabat sent al final, fotuts, però bueno, ens enduem això. El gol ha sigut una pilota parada aïllada i no ens han arribat en tot el partit pràcticament. Sí que és veritat que en un mes hauríem d'haver acabat de concretar, potser més calma els últims metres, però res a dir de l'equip. Hem fet el que havíem de fer i superorgullós de tots.
0: I en aquesta transmissió a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més també hem escoltat els entrenadors, el del Cornellà, Ignasi Sanabra, i el del Vilanova, Genís Sampietro.
7: Vilanova ha fet un molt bon partit, no? Crec que la primera mitja hora és clarament per fer els dos per davant, era una mica la idea, no ho hem aconseguit fer, i al final ells en pilota són molt bons, no? I ho sabíem. I bueno, després del 0-1 emocionalment sempre és complicat, i després quan et quedes amb 10 doncs és aguantar, no? I quan et fan el gol sabíem que no podíem tornar a encaixar, ells ens han perdonat la vida i al final ho hem pogut guanyar. Sí, molt patida, no? Ells al final quan s'han posat per davant han començat a perdre temps, algo normal al futbol, i nosaltres hem estat estables, no? Al final és el que jo els deia, que al final no poden fer les declaracions que ells fan quan després surten i perden temps quan estan per davant, no? Però tot i així crec que l'equip mentalment ha estat molt estable i hem tingut el premi de passar l'eliminatòria.
8: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim. Jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú, al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida. Així que donar-los tota l'enhorabona als jugadors, també al Cornellà, que crec que han fet una gran eliminatòria, els desitjo el millor i ja està, és futbol i és l'esport i és la vida i és el bonic, no?
0: Doncs 8:42 a la Cornellà, que ja té protagonista, ja té rival, perquè ha acabat el partit a la Badalona, Eric.
2: Doncs sí, el partit content, que ha finalitzat per 1-3. Ignasi.
0: Doncs així ha acabat el partit. Podem escoltar a Ignasi Kerr, el davanter de l'Hospi, en aquesta transmissió televisiva que estem fent a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Ja venies d'un parcial de 0-2 a casa, comences amb un gol, i sí que jo crec que és el millor partit que hem jugat contra el Badalona, ja no pel resultat, sinó més a nivell de sensacions també, que lògicament el resultat també, però, bueno, al final és un equipàs, sabíem on veníem i res, 3-3, han quedat segons de cinquens, bueno, és el que hi ha, no, ara ja no s'hi pot donar la volta, res, un bon partit i a seguir.
10: Aprofito per comentar que just ara ha passat Marco Martínez per darrere seu i t'ha dit que bueno és este tio, suposo que agrada que centrals de tal magnitud et tirin aquests piropos. Sí.
9: No, són molt bons centrals, Enrique, allà la Marco, són un equipàs. Jo crec que hem competit molt bé, no ens ha donat, però bueno, és que ells també fan les coses molt bé. Els tres partits que hem jugat contra ells, els tres han evitat que estigués participatiu, potser avui ja ha estat el dia que he intentat més estar en contacte amb el joc. I res, no. Seguir i ja està, felicitar-los, són un equipàs, han fet una lliga molt bona, no han pujat directe però van quedar allà per una mala ratxa al final i bueno, donar-los sort i que disfrutin del playoff.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi.
0: Ignasi Kerr, el davanter de l'Hospi, avui ha fet dos gols més, un autèntic killer, un autèntic golejador, ja ho va demostrar quan jugava a la Lleida. I ho està demostrant també amb l'Hospi avui, amb dos gols que han acabat forçant aquesta pròrroga, però al final el Badalona ha aconseguit doncs mantenir aquest 1-3 i, com dèiem, per la millor classificació de la Lliga regular, segon el Badalona, cinquè l'Hospi, doncs el Badalona passa a la gran final que jugarà davant de la Cornellà. De seguida crec que podrem escoltar a Bermo, el jugador de la Badalona, l'hem vist al costat dels nostres companys de l'Aleix Blanc, però de seguida l'escoltarem perquè s'està endarrerint una miqueta perquè els jugadors del Badalona estan anant cap a un dels fons de l'estadi doncs de Badalona per agrair el suport de l'afició escapolada que està celebrant d'allò més ara també amb bots de fum doncs aquesta classificació. I ara sí crec que podrem escoltar a Bermo, el jugador de la Badalona, ben content, un dels jugadors doncs que està jugant darrerament amb Miquel Azparren. Anem a escoltar-lo.
11: Aleix, entonces, y nada, lo importante es que estamos en la siguiente ronda y a por el Cornellà.
10: I suposo que ja li teniu ganes al Cornellà i més veient aquest ambient brutal que hem viscut avui de futbol català tant per part de l'Hospitalet com del Badalona. Quin missatge d'optimisme enviaries a l'afició cara a aquest tram final de temporada?
11: Bueno, que siempre hay que confiar. A pesar de... Mira, nos empatan la eliminatoria, pero bueno, al final supimos sufrir y nos tenemos que quedar con eso. Hay que corregir errores, obviamente, pero bueno, cumplimos el objetivo y tenemos ganas de cumplir el objetivo de principio de temporada.
10: Doncs moltes gràcies, Sergio. Les paraules d'un dels capitans.
0: Doncs Sergio Bermúdez, Bermú, el jugador de la Badalona, ben feliç per aquesta classificació per la gran final catalana, en aquest cas del play-off d'ascens de segona federació masculina. Serà Cornellà-Badalona. Recordem que després d'aquesta final catalana, el qui guanyi doncs s'haurà d'enfrontar a un altre equip, en aquest cas el guanyador de la fase gallega de classificació de la del play-off d'ascens de segona federació. Però en qualsevol cas, a partir del pròxim cap de setmana, us ho explicarem en aquest programa, Cornellà i Badalona, que s'enfrontaran a doble partit per ser el campió català d'aquest play-off d'ascens a segona federació.
12: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 8 i gairebé 47 minuts. Vinga, més play-offs d'ascens. En aquest cas, el play-off a tercera federació masculina. S'ha disputat ja l'anada de les semifinals i aquests són els resultats. De fet, les dues eliminatòries encara molt obertes.
2: Sant Mauro 0, Prat 1. Rubí 1, Poble Mafumet 1.
0: El Prat va guanyar 0-1 al camp del Sant Mauro, tornant a recuperar sensacions, les sensacions que com a mínim sempre dona una victòria després d'una final de Lliga una mica irregular. Precisament això feia referència al tècnic de la Prat, David Vilajoana, als companys del Prat Ràdio.
13: Bé, molt content, com us podeu imaginar. Aníem d'una travessia del desert i el millor partit per guanyar que fos el primer de play-off. La primera part ens ha costat una miqueta justa. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè ja us dic, veníem de 5 partits perdents i evidentment hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec, a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat. És el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt. I vaja, molt content pels jugadors perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots i això ens ha fet tirar endavant. Sí, jo a la mitja part els he dit que havia vist un canvi substancial respecte als altres partits. El que es tractava, això sí, era pujar una mica més al nivell i és el que hem fet. Calia reforçar l'equip, ja et dic, no, jo no sóc un gran psicòleg, però vaja, jo crec que l'equip per si mateix ha fet un gran esforç en nivell mental perquè és un equip que venia de cops durs i ni érem tan dolents llavors ni ara som tan bons, però hi ha molt més jugador del que molta gent es pensa.
0: Doncs content David Vilajoana per la victòria del Prat al camp del Sant Mauro, 0-1, la pròxima setmana tornada, i també tornada en l'eliminatòria entre el Rubí i Poble Mafumet. Ahir empat a 1, el vam poder seguir també aquest partit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, es va avançar la Poble, va empatar el Rubí amb un autogol i després el veterà porter Rafa Leva del Rubí va mantenir viu a l'eliminatòria el seu equip amb moltes aturades. Xavi Vilagut, del costat de la Poble, llegia així aquest partit.
14: Sí, ens anem una mica amb un sabor agradolç, perquè crec que bé, el partit sí que ells l'han iniciat potser una mica millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts, nosaltres a poc a poc hem anat entrant al partit, hem tingut una miqueta més de control, hem llegit bé quan teníem que anar a l'espai i quan al peu, i jo crec que hem acabat bastant bé la primera part, amb l'avantatge al marcador, i bé, la segona part crec que ha estat totalment diferent, la segona part crec que ha sigut totalment el control nostre i recordo que moltes oportunitats molt clares, moltes, no sé si 4 o 5, no sabria dir-te ara, però bé, aquí crec que ens ha faltat un pèl de tranquil·litat per definir una miqueta millor aquestes situacions, però bé, al final és una eliminatòria, sabíem que era de 180 minuts i hem fet la primera part i ara a la Pobla, amb la nostra gent, intentar reunir-ho.
0: I un altre play-off d'ascens a Lliga Elit, anada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Palamós 1, Viladecans 3, Igualada 2, Turó Peira 1.
0: Doncs el Viladecans ha sorprès el Palamós aquesta tarda, 1-3, Ràdio Palamós, Joan d'Aguilar.
15: El Palamós i el Viladecans han disputat el primer partit de la semifinal de la promoció d'ascens a la Lliga Elite amb victòria visitant per 1-3. El Degà s'ha avançat en el marcador gràcies a un penal transformat per Mercader, però Etido, Akram i Serrano han donat la volta al marcador i deixa els del Baix Llobregat amb avantatge de cara al segon partit. Aquestes eren les declaracions de Marçal Joanola, entrenador dels palamosins, en finalitzar el maig.
16: Hem sigut dos equips totalment diferents d'una part a l'altra. El partit l'hem començat amb una empenta molt gran, amb l'ambició que portàvem dels últims partits, i òbviament després de l'1-0 ells han fet un pas endavant, s'han començat a obrir una mica més, han anat més per fora amb pilotes aèries, però l'equip ha mantingut el tipus i fins i tot hem tingut moltes transicions per fer el 2-0. I just abans del descans fem un xut, no acaba d'entrar, l'agafa el porter, xuta de camp a camp i el seu jugador fa angular-lo, però a partir d'aquest gol crec que l'equip canvia totalment la cara, ens venim bastant a baix i el més important és que de dos gols no se n'han anat, llavors la setmana que ve queden 90 minuts i hem de seguir aprofitant aquesta oportunitat que tenim mentre estiguem vius fins l'últim minut.
15: El Palamós Club de Futbol necessitarà remuntar en el partit de tornada per mantenir viu el somni de l'ascens a la Lliga Elite, un partit que es disputarà el diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda.
0: I Igualada 2, Turó de la Peira 1, per tant també molt oberta aquesta semifinal en l'altra eliminatòria. Després del partit escoltàvem a Dani Andreu, el tècnic de l'Igualada, i del costat del Turó de la Peira, a Manu Gràcia.
17: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo, inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir, vull dir que ara doncs anar al turó a defensar aquesta petita avantatge.
18: Sabemos la dificultad de venir a Igualada, de ser entre los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros somos dividido a eliminatoria en mini partidos, sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivo de aquí. Al final, la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido, pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde, ya he visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo, al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en los tópicos, 90 minutos son muy largos.
0: I parlem també de futbol sala, la Copa del Rei, decepció a les semifinals del Barça un altre cop des de la tanda de penals.
2: Barça 2, Jaén 2 i el Jaén, que es van dur aquesta semifinal als penals.
0: Ja havia perdut el Barça amb el Jaén als penals a la final de la Copa d'Espanya. El Jaén, per cert, avui s'ha proclamat campió. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
19: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más. Nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero a resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
0: I a la primera femenina, penúltima jornada, l'alegria, la permanència del Mamut Les Corts, la tristesa, doncs el descens del Penyes-Plugues.
2: Torcal 4, Penyes-Plugues 0. Pollo Pescamar 2, Les Corts 2.
0: Doncs avui hem parlat amb el tècnic del Penyes-Plugues, Jacob Bustamante, que ens deia això després d'aquest descens.
20: Ha sigut una temporada molt exigent, molt dura, no? Hem competit a primera divisió fins a les últimes opcions, no? Hem competit fins al final, ho hem cregut, portàvem dues victòries seguides que ens havien apropat a un objectiu que era molt exigent, no? Que tenia molt de valor. Hem competit amb gent professional, hem competit amb gent que té molts més recursos que nosaltres a nivell de, pues, òbviament, econòmics i plantilles, però també recursos en el dia a dia i instal·lacions, horaris, totes aquestes coses, no? Nosaltres estem molt orgulloses de la temporada que hem fet. Crec que el club també ho està. El club ha fet molts esforços per poder estar en les condicions òptimes, però és veritat que si hi ha diferències, que quan puges de categoria són molt difícils de salvar, i així ha sigut, no?
0: I a tot això, la capitana esplugina Pilar Ribas es retirarà dissabte vinent contra l'Alcorcón, i el Mamut Lascor se salva, i això ens deia avui el seu tècnic Nil Marco.
1: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts, i amb l'empat d'ahir a la pista del segon classificat, anant perdent 2-0 el descans, doncs té molt mèrit. I és un punt que amb la combinació de resultats ens ha donat aquesta salvació. I res, estarem una temporada més a primera, a gaudir ara aquest darrer partit i a començar a pensar en la temporada vinent.
0: Doncs de moment, Mamut Lascor es queda com a únic equip català a la primera femenina, però la setmana vinent dos equips més de casa nostra jugaran l'anada de les semifinals per pujar. El Rubí visitarà l'Almagro i el Linyola rebrà el San Fernando. Seran dues eliminatòries les que hauran de superar per aconseguir pujar a primera femenina. Vinga, ens aturem. Escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03. Més esport aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba. Avui, a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. La via ha quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformí, a Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquest són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont encara, tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7 quilòmetres i mig de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I anem seguim en plena de successos, ja que un dels impulsors de la fundació de la CECOT, Joan Antoni Pujals Vallhonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs estava ultimant, avui diumenge ha afirmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrere mitja hora de l'enjoc, i estàvem parlant d'handbol. Us hem comentat ja l'ascens a plata femenina del Sant Cugat i del Mataró, però no són els únics ascensos d'equips catalans en aquest cap de setmana de fases. Per exemple, la fase d'ascens a primera estatal masculina també en tenim dos més, perquè avui tant Sant Martí Adrianenc com Garbí Palafrugell ja són equips de primera estatal masculina.
2: Sant Martí Adrianenc 31, Urdaneta 24, Garbí Palafrugell 33, Don Ivane 34.
1: Doncs aquesta derrota ha estat intranscendent del Garbí Palafrugell, que jugava a casa, també el Sant Martí Adrianenc jugava a la Verneda. En aquest cas, el Palafrugell, tot i perdre avui, ja ha aconseguit l'ascens, i així ho celebraven després del partit el tècnic Josep Maria Mora i un dels seus jugadors, Joan Casillas.
3: És una cosa que fa temps que lluitem i aquest any ho hem aconseguit. La temporada ha estat complicada perquè tampoc som tanta gent. Hem tingut sort que no hem tingut massa lesions i al final doncs, ha vingut tot rodó. Molt bé. Malgrat que ahir en el partit decisiu vam tenir dues lesions importants, però ens vam saber sobreposar i vam treure el que és nostre orgull garbinenc per tenir-ho endavant. L'any que ve esperem que no sigui ascensor de pujar i baixar, sinó que puguem mantenir molt de temps la categoria.
4: Hòstia, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi ha hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents, és la millor temporada que hem fet de tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
5: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperava perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha, però bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
1: No vull 33 minuts pràcticament. És moment de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor masculina avui s'ha disputat el primer partit de la final, el millor de 3, i de moment el favorit ha fet la feina.
2: Doncs sí, el favorit, que era el Barceloneta, ha guanyat 17-13 al Sabadell.
1: Doncs el Barceloneta, que porta 20 títols seguits, del total de 25 que en té, doncs ha guanyat aquest primer partit. El segon partit serà dissabte a Sabadell. Si tornés a guanyar el conjunt mariner ja seria campió de Lliga, però el Sabadell ha demostrat avui que li pot plantar cara. Ha fet un molt bon partit al conjunt que entrena Quim Colet, que després del partit deia als companys de Ràdio Sabadell que estava molt i molt satisfet.
6: Sense relativa, estic molt satisfet. Molt satisfet i orgullós de, diguéssim, de l'equip, de com han entrat al partit, etc. Independentment del resultat, evidentment, sabem que és molt complicat, però bé, nosaltres la diferència de plantilla és molt àmplia. Si a sobre li posem que tenim des de principi de temporada una baixa, evidentment, que no l'hem tingut en tot l'any, com és l'Àxel, i després dues baixes, la del Jack Larsen de molt de pes, val? I aquests últims la setmana també el Roberto, no? O sigui, no puc dir absolutament res. Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc, i un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
1: Doncs dissabte a Sabadell, a Can Llong, el segon partit d'aquesta gran final de la divisió d'honor masculina, el millor de 3. També en aquesta divisió d'honor masculina s'està jugant el play-off per la plaça europea. S'ha jugat ja l'anada de la gran final.
2: Sant Andreu 11, Mataró 20.
1: Doncs agafa renda al Mataró. I el play-off de permanència, primer partit de la final, el millor de 3.
2: Catalunya 16, Boadilla 11.
1: Doncs bon resultat pel Catalunya, pel conjunt gracienc, que guanya el primer punt. Si en guanyés un altre partit, el segon ja aconseguiria la permanència. D'altra banda, la divisió d'honor femenina es va jugar ja el segon partit de semifinals i ja tenim definida, de fet, la gran final després del triomf del Mataró.
2: Sabadell 10, Mataró 12.
1: Doncs amb aquesta victòria, la final serà Sant Andreu Mataró a partir del dimecres, començarà aquesta final també al millor de 3. Així valorava ja l'eliminació la tècnic del conjunt del Sabadell, David Palma.
7: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït, he viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
1: Doncs el tècnic de tres Champions del Sabadell, que va dirigir el seu últim partit a la banqueta de l'equip de Can Llong. I més divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea, partits d'anada de les semifinals.
2: Mediterrani 10, Catalunya 11, Sant Feliu 12, Barceloneta 17.
1: Doncs agafen avantatge Catalunya i Barceloneta, que sí, fan bones aquestes respectives rendes en els partits de tornada, jugaria la gran final per aquesta plaça europea, quan recordem que també s'han d'enfrontar a la final de la Eurocup, el Catalunya i el Barceloneta. I també a la divisió d'honor femenina, play-out de permanència, anada de les semifinals, ahir va jugar l'Horta.
2: Horta 13, Canoe 9.
1: Doncs bona renda de 4 gols per l'Horta. La tornada serà el pròxim dissabte, com també a la play-off per plaça europea. I per últim, per acabar la repassada a tot el que està sent el waterpolo, molts play-off, en aquest cas play-off descens a divisió d'honor femenina, tornada de semifinals, equips que estan intentant aconseguir una plaça a la màxima categoria del waterpolo femení. Aquests són els resultats d'ahir dissabte.
2: Club Natació Barcelona 14, Pontevedra 11, Rubí 10, Molins 5.
1: Doncs Barcelona i Rubí, que jugaran la gran final per pujar a divisió d'honor femenina. Vinga, i parlem d'hoquei patins. Avui ha començat les semifinals. Primer partit al millor de 3 a l'hoquei lliga femenina, aquest duel català que ens ha deixat un resultat força clar.
2: Vilassana 5, Palau 1.
1: Doncs s'ha imposat el Vilassana amb un gol de Lucia Agudo, un altre de Bea Gaete, ha marcat també Elsa Salvanyà i doblet d'Aina Florença. Qui si no, pel Palau ha marcat Laura Puigduet el gol de l'honor, però de moment el Vilassana que s'avança. El segon partit serà el pròxim dissabte al migdia. El Palau necessita guanyar per forçar el tercer partit. El Vilassana, si guanyés un altre cop, doncs ja es classificaria per a la gran final. Una setmaneta després de guanyar la Copa de la Reina, un Vilassana que ha estat molt superior, i així ens ho feia saber aquesta tarda. Hem parlat amb ella, una de les golejadores del conjunt lleidatà, Elsa Salvanyà.
8: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments, i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana, i res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
1: Doncs estarà bonic aquest Palau Vilassana del pròxim dissabte. I a l'hoquei lliga masculina s'estan jugant els quarts de final, s'han disputat els segons partits, en aquesta sèrie és el millor de 3, una només s'ha decidit, les altres 3 ho faran dimarts. Aquests són els marcadors d'aquest cap de setmana.
2: Reus 2, Calafell 0, Voltregà 6, Igualada 4, Noia 6, Barça 3, Lleida 2, Liceo 4.
1: Doncs el Liceo és el primer semifinalista en aquest play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. Ha eliminat el Lleida guanyant els dos partits disputats fins ara. Les altres eliminatòries es resultaran dimarts a 8:45. Els tercers partits seran Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Un Reus que ahir es va imposar per 2-0 davant del Calafell, tot i haver guanyat el primer partit. Recordem que entre setmana als despatxos el Calafell va aconseguir la victòria, i per tant ara la sèrie està empatada a 1. La nova ràdio, Aleix Pérez.
9: El Reus Deportiu Brasília torna a parlar a la pista i s'imposa el Calafell per 2-0 en un partit que va dominar de principi a fi. El context era advers després de la resolució per alineació indeguda que els havia deixat sense marge d'error a l'eliminatòria. L'afició també va respondre tot plegat amb una sonora pitada a l'equip visitant, encara que el comportament va ser exemplar. Els reusencs es van posar per davant a la primera part mitjançant Guillem Zansà. Tot i errar el penal, va superar amb una segona jugada Martí Serra amb una subtil vaselina. Els reusencs van tornar a fer gala de la seva solidesa defensiva durant tot el partit amb un càndid superlatiu. El gol de tranquil·litat va arribar ja a la segona part, quan Martí Casas es va trobar premi a la insistència en una jugada emmerollada dins l'àrea. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Brasília.
10: Molt content, jo crec que l'equip ha demostrat una altra vegada molta maduresa i molt saber estar. Sabíem que seria un partit totalment diferent a l'anterior, perquè aquests partits sempre tenen coses, matisos diferents, i han passat moments difícils a la primera part i l'hem sabut passar-ho.
9: Amb energies renovades, els reusencs visitaran Calafell dimarts en un partit a Carau Creu.
1: I el Voltregà ja havia plantat cara a Igualada i, a sorpresa, en el segon partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Bona tarda. El club patí Voltregà Moventos Tern va superar ahir per 6-4 l'Igualada Rigat i va forçar d'aquesta manera el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, partit que jugarà dimarts a Igualada. El maig va tenir clar color local amb un Voltregà que al minut 33 guanyava per 3-0. D'entrada, el Voltregà no va aprofitar una superioritat per una blava Matías Pascual als 4 minuts. Tot i això, un penal molt protestat pels locals als 9 minuts podia haver canviat la dinàmica. Roger Bars va marcar, però ho va fer xutant abans que xiulés l'àrbitre, que no va validar el gol. Aleix Moles va fer l'1-0 als 14 minuts i Burgaia feia el 2-0 als 19 minuts, resultat amb el que es va arribar al descans. El 3-0 d'Àlex Rodríguez als 33 minuts semblava definitiu, però l'Igualada va fer el 3-1 als 35 minuts, jugant en superioritat per una blava el mateix Àlex Rodríguez. El gol va anotar Biel Llanes. Als 38 minuts, amb la desena falta del Voltregà, el mateix Biel Llanes feia el 3-2 i posava emoció al maig. Però el 4-2 de Petxi Armengol amb resposta ràpida de Canyadilles pel 4-3 i, sobretot, l'eficàcia de Burgaia, amb dos gols a pilota aturada en menys de 2 minuts, van posar un 6-3 que només van maquillar els de la noia amb el 6-4 de Marc González quan quedaven 2 minuts. Finalment, triomf dels d'Osona que forcen el desempat en un maig amb la pista plena i emoció, ja que després del partit es va retre un homenatge al capità Eric Vargas, que després de 16 anys al primer equip i 30 a l'entitat, ha anunciat que penjarà els patins.
12: Bueno, crec que allà ja vam ser superiors, aquí ho hem demostrat una altra vegada, ens mereixíem guanyar, allà ens vam quedar fora de la primera victòria per grup als penals, però crec que hem jugat 110 minuts molt superiors a ells.
11: I l'ambient avui?
12: Impressionant. I aquests dies som els que fan gran el nostre esport, el nostre club, el nostre poble i tot en general. Molt content, molt content. Això reflexa una mica el que jo he deixat en aquest club, una mica d'empremta. Sí, sí, sí, no va ser fàcil poder-hi arribar i crec que els anys m'han donat aquest premi, sobretot a aixecar les CERs i tot el treball que he fet i tot el que he sacrificat per ser un professional dintre de no ser-ho, i crec que aquest any encara ens queden coses molt maques per fer.
11: El pavelló de les Comes dimarts decidirà el rival de Noia o Barça en una semifinal.
1: Doncs sí, és que la Noia va derrotar 6-3 al Barça, gran partit del conjunt de Sant Sadurní, i va forçar aquest tercer partit que jugarà per la Blaugrana dimarts a 9:15. Un partit que també va servir com a comiat, en aquest cas, a Sant Sadurní, per a Aleix Esteller.
13: Finalment ha arribat el moment, és allò que mai esperes que arribi, però super orgullós del camí fet. Vaig arribar aquí ben petit, amb el somni de portar aquesta samarreta, i avui puc dir que he estat molt feliç. He viscut moments de tot, però sobretot els he viscut amb gent magnífica i extraordinària. Gràcies a tots els companys, n'he tingut molts, ara em dirigeixo als que tinc actualment, perquè sou molt important per la meva vida. També agrair a tots els entrenadors, al club, a tota la gent que treballa i que no es veu i que ajuda a fer aquest club molt més gran. I sobretot també moltíssimes gràcies a la penya Bernadina, a tota l'afició. Jugar amb l'Ateneu com avui ple, de veritat que és una sensació molt difícil d'explicar i recomano a tothom, sobretot als nens, que s'esforcin molt perquè un dia ho puguin arribar a viure.
1: Doncs Aleix Esteller, acomiadant-se de l'afició de Sant Sadurní. A tot això de la banda del Barça, Ricard Ares, el tècnic, analitzava així aquesta derrota que força el tercer partit.
14: Bé, dos parts molt diferents. La primera hem entrat molt malament, donant totes les situacions que ells intentaven ofensives, no les defensaven bé, i després el nostre atac, pues, inoperant, xutant molts xuts als peus, i bé, a la segona hi ha hagut una reacció, ens ha faltat encert perquè hem tingut dos boles parades, tres punts per zeros i situacions a bocajarro que perfectament haguessin donat per empatar el partit. Al final el 6-3 és producte d'una defensa totalment de risc per intentar recuperar el marcador, però bé, això va de guanyar i perdre, ara a recuperar, a pensar en dimarts.
1: I qui diu adéu a la temporada és el Lleida, que va caure 2-4 davant del Liceo, així ho veia Sergi Duc.
15: I al final ens toca el primer classificat al play-off, hem donat guerra, hem competit tot el que hem pogut, llàstima que no hem pogut treure cap victòria amb aquesta eliminatòria, però la veritat és que contents per la feina feta, sabíem de la dificultat que tenia, però contents de la feina. La nota és positiva, guanyes un títol europeu, quedes als 8 primers de la Lliga, competeixes amb el primer classificat, per tant, s'hauria de donar un valor numèric, igual no te'l donaria, però sí que donaria la temporada com molt bona.
1: Vinga, i més hoquei patins. Lliga Nacional Catalana Masculina, aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Ha acabat ja aquest partit que anàvem retard entre Noia Vell i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
16: No, bona nit, doncs sí, ho ha fet fa un parell de minuts. Autèntic partidàs, molt emocionant i d'infart fins al darrer segon. Un Noia Freixenet que marxava tranquil al descans amb un avantatge de 5-1, que a l'inici de la represa l'ampliava, es col·locava amb un 7-2, però el Castellà, valent, atrevit, no ha baixat els braços i ha anat retallant distàncies. Semblava que el Noia, amb el 8-5, ja liquidava aquest primer punt, però al darrer minut el Castellà ha arribat a fer fins a dos gols més i en la darrera jugada del partit enviava una bola al pal. Resultat final, 8-7, 15 gols, 7 blaves i una vermella. El partit que ha tingut de tot, el primer punt d'aquesta eliminatòria pel Noia B.
1: Doncs déu-n'hi-do, quin autèntic partidàs. Gràcies, Sergi, bona nit.
16: Bona nit.
1: I en aquest play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata, ahir també es va jugar el Mollerussa Caldes.
2: Mollerussa 0, Caldes 2.
1: Doncs així ho veien després del partit Marc Soler, del costat local, i Eduard Candami, tècnic del Caldes.
17: Haig de felicitar el meu equip perquè hem fet un molt bon partit. Durant tota la temporada, la veritat és que la mitja de gols de cara a porteria portàvem 2-3 gols cada partit. Avui no hem tingut aquest encert, però els he encoratjat a més que acabo de sortir per entrenar fort la setmana, i que n'estic seguríssim que el partit de dissabte que ve a casa seva el traurem endavant i segur que tindrem una altra oportunitat. L'esport sempre et dona una altra oportunitat.
18: A l'inici nosaltres no hem sabut com els primers 6-7 minuts no estàvem trobant-nos. Després, mica en mica, hem anat entrant dintre el partit. És evident que el porter de la segona part, l'Hector, ha estat molt bé i ens ha aturat les dues pepes parades, i això ens ha donat aquest punt d'estar resistint dintre el partit. I al final, doncs, amb aquest nivell de jugadors i d'equips, doncs, al final partits de talls, no? Un passe filtrat, un remat, una jugada de l'Adrià sol contra el porter que ha tingut la virtut d'aplicar-la. Jo penso que l'eliminatòria és de les més igualades i sabíem que els petits detalls.
1: I a la Lliga Nacional Catalana Femenina, primer partit també de semifinals en les dues eliminatòries.
2: Mataró 4, Vilafranca 0. Girona 1, Caldes 2.
1: Doncs clara victòria de la Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
19: El Club Hoquei Mataró guanya amb claretat el primer assalt de cara al retorn a l'Hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Club Patí Vilafranca en aquest primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Dos gols de Nina Almirall i dos més de Joana Font han donat una victòria per 4-0 en el primer partit, una allau de gols que s'han marcat en el primer temps. De fet, el 4-0 arribava pocs segons de la mitja part. Un partit certament amb dues cares. El cas és que les de Vilafranca no han entrat bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps han mostrat una bona versió del seu hoquei i, tot i que no han tingut la majoria del joc, han sabut controlar el maig i no han encaixat més. El conjunt de l'Alpenedès ha sigut un dels dos únics equips que ha pogut derrotar el Mataró aquesta temporada. Va ser a la primera jornada de Lliga. Les mataronines tenen ara a l'abast aquest primer encreuament que els portarà a jugar-se l'ascens a l'hoquei Lliga amb el guanyador de l'eliminatòria entre Girona i Caldes. Precisament un Caldes que s'ha imposat en el primer partit per 1-2 al Girona. El proper partit de les mataronines es jugarà dissabte que ve a la tarda a Vilafranca. I si fes falta un partit de desempat, aquest tercer es jugaria l'endemà diumenge a Mataró.
1: Doncs vinga, volem saber més detalls d'aquesta victòria del Caldes a la pista del Girona que ens comentava l'Oriol. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
20: El Recam Làser va disparar la primera bala ahir en el primer partit de l'eliminatòria 3 per anar a la final del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal femenina. Les gironines van començar fortes i es va notar el grau d'experiència i el factor pista fent que es posessin per davant el marcador, però el Recam va mantenir la calma i a la segona va sortir molt renovat per remuntar el partit. Aquesta és la bona nació que n'ha fet l'entrenador del primer equip d'alcaldes, Oriol Sapinya.
21: Molt content per les noies, sabíem que bé seria un partit molt complicat, l'inici del partit possiblement no va ser el millor, nervis, impressió, però bueno, crec que mica en mica ens vam deixar anar, vam tocant dos cosetes, intentem millorar l'aspecte defensiu i allà penso que la segona part vam saber gestionar molt millor el partit, no? Elles es van posar per davant, va reaccionar molt positivament, amb paciència, i això no, al final molt content per elles, per la feina que han fet en totes les circumstàncies.
20: Amb aquest resultat, el Recam tindrà dissabte que ve l'oportunitat de classificar per la final del play-off en el partit al pavelló de la Torre Roja de Caldes contra les gironines.
1: Vinga, i a la recta final hem de parlar també d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina s'ha resolt ja l'última jornada, per tant, tenim ja a final a 4 el pròxim cap de setmana a Madrid. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
22: L'Atlètic Terrassa guanya el Barça per 1-3 i aconsegueix el billet per la Final Four. En un maig sentenciat en l'inici del partit amb dos gols de Pepe Conill des del penal córner. Tot i que Pol Compte donava emoció per al conjunt blaugrana, novament Pepe Conill, des del punt de penal córner, establien 1-3 que seria definitiu. Derbi sense res en joc entre el Club Deportiu Terrassa i l'Egara, però amb molts gols. Era l'últim partit de Jordi Fitó com a entrenador del Club Deportiu Terrassa i l'últim partit d'Andrew Wilson com a entrenador del Club Egara. De fet, a l'entrenador del conjunt del Pla del Bonaire, la propera temporada serà de l'equip femení en substitució de Joan Vidal. S'avançava Biel Roca per al Club Deportiu Terrassa, empatava Iñaki Fernández des del penal córner, Ferran Navarrete tornava a avançar al conjunt vermell i Nil Trujillo al tram final establia l'empat a 2 que seria definitiu.
1: Doncs aquesta final a 4 la pròxima setmana a Madrid. Club de Campo Atlètic Terrassa i Polo Complutense seran les semifinals masculines, però és que la femenina ha acabat també la lliga regular i ja tenim també protagonistes d'aquesta final a 4, Miqui.
23: L'Atlètic Terrassa acomiada la temporada a casa amb un empat a 2 davant el Real Club de Polo, en un partit on l'Atlètic ha mostrat el seu potencial i també doncs, que arriba un bon moment en aquesta Final Four, davant un Polo que ha desaprofitat oportunitats i també doncs, s'ha trobat enfront a la portera Clara Pérez, a la portera internacional de l'Atlètic Terrassa. Un conjunt de l'Atlètic que s'enfrontarà aquí a Madrid com passa amb el Club Egara. Recordem que Complutense i Club de Campo seran els rivals de l'equip de Sílvia Bonastre i de Joan Vidal respectivament. Per cert, avui era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara, al Pla del Bonaire, també era el comiat de tot un mite a la porteria com és Mariona Giravent i també Berta Muñoz que marxa a l'estranger. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa que tancava la temporada a Castelldefels jugarà la promoció per la permanència i s'enfrontarà a València, ojo la seta. De tot això en sortirem de dubtes un cop es celebri la Final Four i aquesta fase d'ascens també a la màxima categoria.
1: Vinga, doncs som a la recta final, últims minuts ja del programa d'avui, en aquest diumenge 24 de maig de 2026, on les Reines d'Europa han celebrat la Champions. El Barça femení, després de guanyar el quart títol europeu, 4-0 davant l'Olímpic de Lió a Oslo. Avui ho ha celebrat amb una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, que avui ha estat escollida millor jugadora de la Champions i també ha estat escollida dintre de l'11 ideal d'aquesta competició, deia això en aquesta festa.
0: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
0: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
1: Doncs no, s'ha mullat Alexia sobre el seu futur. Veurem si els pròxims dies sabem alguna cosa més. La mala notícia del cap de setmana, el descens a segona del Girona. El seu president del Fitge li deia això.
4: No som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
1: Doncs molts ànims a la gent de Girona. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport catalana amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Demà es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns, en l'operació tornada d'aquest pont de segona Pasqua. Malauradament, aquest pont s'han dut 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes. 2 persones aquesta tarda a 5:45 en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la A2 a Jorba. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. L'altre accident va ser ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformic a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I seguim en plena de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest mateix dia diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets van passar en un habitatge del carrer Font passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues anem a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vida de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I parlem en clau més de tot el país i en clau sobretot de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou, reclamen que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. En plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Ahir dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatolàs s'estava ultimant. I avui diumenge ha afirmat que la mateixa xarxa que ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin per a un acord. I en cultura, avui s'ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I a Tarragona, al Camp de Mart, s'ha tancat també l'última jornada de Tarraco Viva després de 28 edicions, amb el director sortint Magí Saritjol. I per últim, tanquem amb esports, on el Barça avui ha celebrat la seva 4ª Champions a Barcelona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Avui a Punt i Seguit tanquem la temporada amb un episodi especial de recomanacions. No ho faré sola, ni de lluny. Avui ens acompanyen tres dones lectores que tenen molt a dir i molt a compartir. Elles són l'Àngel Soler, la Carme Ruiz i l'Anna Costa. Totes tres formen part del que elles anomenen la taula rodona, un grup de dones que es troben a la llibreria El Compàs un cop ja han baixat les persianes. Al voltant d'una taula, la taula que dona nom al grup, parlen de llibres, de la vida i, per què no dir-ho, també comparteixen alguns dolços. No és ben bé un club de lectura, però tampoc no cal posar-hi etiquetes. És un espai de trobada, de complicitat i de passió per la lectura entre amigues. I elles, o almenys una part d'aquest grup, són les encarregades de tancar la temporada. Així que les hem convidat a recomanar-nos llibres per aquest estiu. Llibres que ens puguin acompanyar sota el sol, que ens puguin fer somriure o, si més no, que ens acompanyin quan el dia s'allarga.

0: comencem amb l'Àngel Soler. Ella és la llibretera del Compàs i ens proposa un llibre delicat que demana ser llegit amb atenció i amb calma. Un llibre on les paraules tenen el seu pes just.
1: Per aquest estiu us recomano el llibre Aro, de la Flàvia Company, i editat per Navona en una edició preciosa, molt, molt, molt bonica. És una cosa que ja crida l'atenció quan l'agafes a la llibreria, amb les pàgines rugoses, mal tallades, és molt bonica. La seva portada, hi ha una frase que es va repetint en el llibre, que diu cada dia és una vida sencera. I en la contraportada ens diu, després de llegir la història de l'Aro, llegiràs la teva vida d'una altra manera. Val? És un llibre que tothom que l'ha llegit l'ha recomanat, que això gairebé és el millor que es pot dir d'un llibre. És un llibre ambientat a Japó en una època indeterminada. La protagonista és l'Aro, una noia de 15 anys, que quan mor la seva mare ingressa en una acadèmia de tir a Marc. No? I aquest llibre vol un... Per això jo el recomano per les vacances, perquè aquest llibre vol un ritme lent, pausat, així com per entrar en l'ambient aquest zen i més espiritual del Japó, no? Llavors, us recomano això, que em feu una lectura calmada, que el gaudiu i que passeu un molt bon estiu i un molt bon Aro.

0: L'Anna Costa també ens porta la seva recomanació i és que la tenim enganxadíssima a una història que ret homenatge als llibres, a les llibreries i a aquells venedors que recomanen lectures que poden canviar-te la vida.
1: Jo us voldria recomanar La vida del llibreter A.J. Fikri, de Gabriel Zevin, perquè és un llibre que m'ha atrapat moltíssim. És un llibre que es llegeix fàcil, fresc, també molt profund. És la història d'un llibreter que perd la seva dona, que té tota una sèrie de coses que sembla que siguin en contra. Però, malgrat això, la vida li dona un tòmic molt important i clarament es veu que les segones oportunitats existeixen. I a vegades les trobem allà on menys ens ho esperem, no? També és un llibre que me l'ha recomanat una persona molt estimada per mi, una persona jove, la meva neta gran, i m'ha fet molta il·lusió haver enganxat tant amb un llibre recomanat per una persona d'una edat tan diferent. Per tant, és per tots els públics i us atraparà. És una obra molt bonica que parla de la importància del llegir, del bé que ens fan les paraules i les paraules ben escrites com les d'aquest llibre. Espero que us agradi.

0: I seguim amb la recomanació de la Carme Ruiz. Ella ens parla d'un llibre que retrata amb tendresa i veritat una mare molt especial. Un personatge que ha deixat empremta en molts lectors i lectores, i també aquí, al Punt i Seguit.
1: Jo us recomano el llibre d'una mare, d'Alejandro Palomas,

prou ràpid de llegir, que a més és una trilogia i que jo crec que la resta de llibres que pertanyen a aquesta trilogia suposo que també tindran aquest mateix ritme. Us encoratjo a fer-li una ullada i a fer una bona lectura. Bon estiu!

0: I per acabar, tornem a sentir l'Àngel Soler, i és que la pobra tenia tantes propostes per recomanar que ens porta aquest bonus track, una novel·la que ens trasllada a una casa on conviuen la diferència, la màgia i l'esperança. Una lectura per creure en les segones oportunitats i en la força dels vincles.
1: El llibre que us voldria recomanar és La casa de la mar més blava. És un llibre que pot semblar juvenil i, de fet, seria molt interessant que el llegissin els joves, però és per tots els públics. És absolutament recomanable. La contraportada diu un llibre que t'omplirà el cor. I és cert, perquè rere l'argument d'una casa que és un orfenat, una illa allunyada, un orfenat, hi envien un inspector per controlar i veure què passa, perquè és un orfenat on hi viuen infants màgics, no? I l'inspector hi arriba amb tots els prejudicis del món i llavors descobreix quina és la realitat rere de tots aquells éssers, no? És un llibre que és un cant a la diferència, a la integració, a l'amistat, a l'amor. És un llibre que arriba molt, que certament et toca el cor. I per això m'agradaria recomanar-lo per tots els públics, per grans, per joves, i que el llegiu i que espero que us agradi tant com em va agradar a mi.

I amb aquestes veus i aquestes lectures tanquem la temporada del Punt i Seguit. Gràcies per ser a l'altra banda, per escoltar, per llegir i per recomanar. I sobretot, aprofiteu aquestes vacances per perdre-us entre les pàgines, perquè, com deia Emily Dickinson, per viatjar lluny no hi ha millor nau que un llibre.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

散发，把敌人

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Jo vinc de lluny, d'allà i d'aquí. Jo vinc tossut, obstinat i decidit. Jo ho faig per tu i ho faig per mi.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.